Ya está en marcha la 7ª edició de la Memoria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera, Diputació de València. Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'Ama de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les